0: Bueno, estem aquí, són les la 1:10, quasi 10, fa 1:09 concretament, i ara parlarem aquí a la sintonia de Ràdio Balear, parlarem un poquet d'actualitat i l'actualitat aquí amb en Segis, que segueix aquí entre nosaltres. Hola Segis, com estàs?
1: Bon dia, seguimos aquí, Jac.
0: Seguimos aquí. I, bueno, mem, tu, des d'este punt de vista, bueno, podem parlar de la situació de Celta, de Ceuta, com un...
1: Sí, però antes deixo fer un comentari.
0: Claro, tot ho vulguis, por supuesto.
1: Un pseudomedio.
0: Ui,
1: qual? Un pseudomedio d'aquests. Em fa gràcia, perquè sí, xerren de... comencen xerren de Ceuta, tal, però l'important avui és les primeres imatges de la princesa Leonor en la universitat. Así ha entrado en la Carlos III. Siguiente artículo. El bolso que ha elegido la princesa para su primer día en la universidad es de una marca española. Ole. Tercer artículo. Ni sandalias ni bailarinas. Leonor elige unas zapatillas de 160 euros para ir a la universidad. Hombre, está bien. Yo creo que... que això siguin les notícies
0: que li fa... aquesta propaganda que se li ha fet a la Nina, con todos mis respetos, que comença una carrera universitària, vale, que et serà benestrona d'Espanya, vale, que
1: la carrera la farà sencera o farà com la carrera militar també?
0: Aquest és el meu dubte, perquè clar, un que fins fa relativament poc estava a la carrera estudiant, dius, jolín, a la universitat, dius, jo m'he hagut de menjar tant d'anys i aquesta li arreglaran. O, però no, o com diu mon pare.
1: Tampoc.
0: O militars.
1: Tampoc no ha de viure de sa carrera.
0: No li han d'arreglar. Tampoc
1: no ha de viure de sa carrera. Per tant, va a formar-se. A veure, que ja m'apareix molt bé.
0: Sí.
1: Ja m'apareix molt bé. Que no sé què estudia, perquè és la veritat que no té...
0: Dret o relacions internacionals, una cosa aquesta, sí.
1: Jo m'apareix molt bé que estudia, que tingués coneixements, sobre coneixements sòlids de dret, de relacions internacionals, podria estudiar ciències polítiques...
0: També, crec que també ho...
1: I... estudia molt bé, és perfecte,
0: sí.
1: Que m'apareix molt bé que passis 6 mesos a Sant Javier, que després t'embarquis en el Elcano, i que també després estigues a Saragossa, a l'acadèmia. M'apareix molt bé. El que no m'apareix normal, el que no m'apareix seriós, és que tingui una llicenciatura o que sigui, ha hecho la carrera militar. No ha hecho la carrera militar.
0: No l'ha feta.
1: Ha estado allà, ha conocido lo que es el ejército, que m'apareix molt bé, insisto.
0: Home, ja seràs capitana suprema de...
1: Per això t'ho dic. M'apareix molt bé que coneguis l'exèrcit, perfecte. Com m'apareix molt bé que tinc una formació universitària, m'apareix perfecta. No seré jo que ho critiqui. Ara, no me diguis, és licenciada en Derecho, en Ciències Polítiques o tal i qual. Perquè no m'has hecho los 4 años de carrera.
0: Això és el que jo m'ha...
1: Però bueno, que està molt bé. Però el que me sorprèn de la notícia és el bolso, les zapatilles... i tal que ha ido, bueno, pues, oiga, pues, sí.
0: Quantes coses més importants.
1: Sí, no, efectivament, crec que més important de la princesa, que se n'ha Leonor o Sofía?
0: Leonor.
1: La princesa Leonor, pues ha comenzado la carrera, una carrera universitària, para formarse, porque el día de mañana tendrá que ocupar. Això me pareix més important.
0: Son para un café.
1: No sabré les zapatilles que tu, no sabré el bolso i tal. Això per, jo què sé, per Salvamé... per la premsa rosa, sí, però bé, és igual, dit això. Vamos, que anem amb Ceuta, amb el Zapatero...
0: El que tu vulguis, jo te dejo.
1: No, perquè està curiós, perquè...
0: Hi ha temes més importants que...
1: El ex-president...
0: Que la nineta comenci...
1: El ex-president de Pusultra ha assegurado davant del jutge avui que el 1% del rescate era per a Zapatero.
0: Era.
1: Això ho ha dit en sede judicial.
0: Sí.
1: En sede judicial.
0: Apunten cap en Zapatitos.
1: Bueno, lo que apuntan este es que todos se apuntan al carro de Aldama. Se ha sentat un precedente que
0: tu xerres...
1: A l'esquerra ara no li agrada, i et ni mica, i la resta, doncs, creiem que és normal, perquè és el que va passar anteriorment, que és que els pactes en la fiscalia estan recollits en el nostre codi, estan acceptats, entonces, pues ja, que s'aprofita d'ells, que s'aprofiten d'ells. És que és un delinqüent, és un poc de vergonya i tal i qual. Per exemple, el dama, el cas del dama, pues ho serà, eh? Sí. Però quan se'l jutgi per coses que ha fet ell, no haurà pactes possibles. O sí, però la presó se la tindrà que tragar. La presó se la tindrà que tragar. En casos com aquests, pues jo què vol que te digui? Un senyor que necessita un rescate per fer salvar una aerolínia fantasma perquè no operava ni feia res i hi ha ses dubtes dels seus vínculs amb la dictadura venezolana. Hi ha qualcú, un expresident de govern, que li ajuda a obtenir aquest crèdit, aquesta ajuda econòmica de rescate aquest, doncs, hombre, jo te diria que entra fins i tot dins l'humà, dins la poca vergonya que pugui ser, però dins l'humà de dir, escolta, pagaré per aconseguir això, per aconseguir això, perquè el mateix que tu vas a un taller a reparar el teu cotxe i diu, bueno, sí, però estirem 5 dies a reparar el cotxe, estirem 5 dies i tu li dius, però si te don 10 euros me'l pots reparar avui,
0: m'ho arreglaràs abans,
1: bueno, sí, vale, és ètic, és sèrio, tal, no ves, però és humà que ho facis, doncs pues això és el que ha fet aquest senyor. És poca vergonya, és que ho rap. A més, poca vergonya que ho rap. Però bueno, avui el president, ex-president de Posultra, ha dit això. Que el Zapatero, va rebre, no, que el Supercent era per Zapatero.
0: Després, si el Zapatero, van pagar 10, un 1% era per el Zapatero.
1: Bueno, jo que vol que vos dic, crec que és important. Avui per avui, seu

0: de Plus Ultra ha dit que Supercent, davant del jutge ha dit que Supercent era Pen Zapatero, que tot mos ho suposàvem.
1: Ja
0: tot mos ho suposàvem, però ho ha dit Sets president, ho ha dit Espagador, ho ha dit Espagador.
1: Ja tenim aquí en Jaco, que
2: sí, ja
1: hem fet un intercanvi aquí.
2: Ja mos han tornat a reincorporar, però bé...
0: Una pregunta que he fet a Jaco.
2: A veure...
0: Una pregunta que he fet quan t'he entrat i no t'he vist.
2: A veure...
0: No me diguis que aquestes són les festes de Gràcia i de Mó.
1: A veure, no. M'ha demanat una cançó, en Sergi.
0: Home, he dit que m'obris amb el Mahón, però no m'ho ha posat.
2: Amigo, espera.
0: Perquè ahir va haver el primer toc de Fabiol.
2: Sí, no sé si vas tenir oportunitat de veure-lo.
0: No.
2: Jo sí. jo crec que és de 10 anys... que més sensible estava, la veritat. Escoltar aquell primer toc de tambor i Fabiol, i des de la distància...
0: Claro, és que és això.
2: Ai, es nota que m'ho estem fent grans, eh?
0: Però avui tindrem a Jaleo.
2: Sí, avui vespre a les 9 i mitja, i demà és migdia també. Vull dir que...
0: també, i les canyes... I, bueno, però mira... Ho enyoram.
2: Sí.
0: Gràcies a Déu, la tecnologia mos permet atracar-mos un poquet.
2: Efectivament. Gràcies a aquestes noves tecnologies i, ja que diu també, gràcies a la ràdio televisió pública de les Illes Balears.
0: Exacte.
2: Que des de fa un parell d'anys fa aquesta àmplia cobertura de les festes de la Mare de Déu de Gràcia.
0: Però jo pensava que no ho donaven ahir, el primer tard de Fabiol.
2: Per YouTube. Per el canal de YouTube d'IV3.
0: No, per això.
2: Per streaming.
0: Jo vaig mirar per la televisió perdó, i no ho vaig veure. Vaig dir, merda, l'haguessin pogut donar el primer toc.
2: Mm.
0: Però no se me va ocorrir que se podia veure per YouTube.
2: Doncs sí, ahir pues, es va veure per aquest canal de YouTube d'IV3. I les peticions són ordres, eh?

0: aprofitant que tenim aquesta cançó sonant, una curiositat que, bueno, aquest dia s'ha destapat i potser tu, Segis, i en Juanra ho han sentit també. Aquesta cançó no és original d'Amor. No, perquè l'himne d'Avilés és la mateixa per a canviar antes el nom de la ciutat. Efectivament, efectivament. I hi ha altres indrets del nord d'Espanya que també han pren aquesta mateixa cançó canviant el nom. I és que resulta que cap allà als anys 20, aproximadament, hi havia un conegut actor que quan anava a representar les seves obres de teatre en les diferents ciutats d'Espanya per donar les gràcies per la cuida que havia tingut, doncs havia escrit aquesta cançó però canviant el nom de la ciutat de on visitava. Oh, i a més aquesta cançó se va interpretar per primera vegada en la visita del rei Alfons XIII a Mou, i com a benvinguda li van regalar aquesta cançó.
1: Ah, però mira, que curiós, però no ho sabia, no?
0: Pues fixa't.
1: No ho sabia, fixa't, no ho sabia.
0: És a dir, que no és original d'Amor. Igual que l'amo de Son Carabassa,
1: sí?
0: No és una cançó original de Menorca o de les Illes. Es tracta ni més ni manco que una...

0: malaguenya.
1: És a dir que... Tio, m'ho fotràs tot.
2: A mi m'estàs... A mi... jo no, sé, no sabia això de Desmaon. Ara jo, com comprendràs, l'he cercada per una plataforma. Perquè tinguem família allà, d'aventurós i molt d'anys a la família monarquina, fer-los arribar. Perquè ara, ser maons, quan, no ho sé,
1: no,
2: però...
1: No
2: quan...
1: li facis arribar, no, jo és un disgust.
0: No li diguis que Avilés... Bé,
2: no.
0: El de Avilés ja feia estona, que, bueno, la gent ja ho comentava per aquest motiu. Mocedades, per exemple, també la canta és maon, perquè és una adaptació també de la cançó que es canta a Avilés. Vull dir que... Vull dir, és maon, diuen, és Avilés. I hi ha altres, també, ciutats d'Espanya, ara no record, sé que ho van anomenar, però ara mateix no me'n recordo quins
2: ciutats són, però... Els que són de molt...
0: Bueno, però igualment m'ho han fet nostre, vull dir que... Sí. I se va fer en castellà precisament per això, per donar la benvinguda al rei Alfons XIII, quan va visitar la ciutat de Mo. La van fer en castellà per donar-li aquesta benvinguda. Vull dir que... curiositats, i el de l'amo son carabassa, el dit, és una malaguenya, vull dir que... Uh-huh. I després hi ha una altra cançó, els romans d'en... ara no me'n recordo exactament el títol, que també mos pensam que és menorquina, i tampoc ho és, es tracta d'una cançó infantil de Castelló i Lleó, i se va adaptar
1: sí?
0: per... com a cançó menorquina.
2: Igual que Jaleo, no?
0: A Jaleo és una jota.
2: És una jota.
1: Sí, sí.
0: Una jota riojana, sí, de la Rioja. Sí. O sigui que, fixeu-vos, per això quan a vegades escoltam músiques tradicionals d'altres llocs, m'ho sonen molt el tipus de melodia. Passa igual a Mallorca i Menorca, hi ha tonades que són molt parescudes, o inclús les mateixes. Catalina de Plaça, per exemple, es canta tant a Mallorca com a Menorca, l'amo som carabassa també. Sí. Vull dir, és a dir, que són músiques universals, no?
1: Efectivament.
0: Bueno, i després d'haver donat una lliçó d'aquestes d'història popular, no? Reprenem el fil de l'actualitat. Xerraves de que avui declaraven aquest expresident de Plus Ultra, bé, es coneixia aquest 1% de comissió, no?, que s'enduia.
1: Efectivament.
0: El susodit Xojo Amo de las Joyas, el Señor de los Anillos.
1: El de la Jojoba.
0: El Robobo de la Jojoya. I Ceuta, que segueix amb la problemàtica, amb la invasió, i ara, pues, l'estat s'ha apoderat, per dir-ho d'alguna manera, d'esport, que sabem que és un ens públic, no? És públic allò, és de l'estat, per instal·lar allà a 1.000 dels qui van entrar il·legalment a Espanya, a Ceuta.
1: Sí,
0: en totes les comunitats, eh?
1: Efectivament. Aquesta és la solució. Aquesta és la solució. Instal·lar carpes, col·locar... Ja. En lloc d'enviar gent perquè els expulsin d'Espanya, els enviar carpes, les ajudar amb banyos, asseos, tal, cosa que no tenen certs guàrdies civils o policies nacionals, i allà estan còmodament instal·lats. No, és un drama, també.
0: Sí.
1: Un drama, i està fora de casa teva, i està allà, tal, igual, no és agradable, jo entenc. Però, escolta, per malviure a la platja de Trampolín, malvius a Marroc? Malvius a Marroc? En poques paraules.
2: Jo.
1: Si estàs malament allà i protestes... Allà me feia gràcia perquè entrevistava un... Y es que esto es una vergüenza porque tenemos hambre y sed y no nos traen de comer y ni de beber.
2: ¿Vete en Cateva? ¿Vestén?
1: ¿Pasas a frontera y fuiste en Cateva? ¿Vete de Cateva?
2: Yo lo he dicho en Jaco ya la semana pasada. Tengo un amigo meu que es bueno, que es de allá y me contaba la semana pasada, digo, es que Juanra, tú no, si gente aquí de Mallorca no sabe lo malamente que ho pasamos, si gente de Ceuta.
1: Todos, etc.
2: I com el govern nos ha abandonat, nos ha... I jo li vaig dir, mira, jo li vaig dir així tal qual i li vaig comentar dijous amb en José Antonio. Jo no som sospitós de ser dretes esquerres, tal.
1: Sí, però, d'esquerra, sí que ets
2: sospitós. No, no, me refereix. Que jo aquí vaig un... Dic, jo me vaig dir, i ho dic clarament, diu, a mi aquesta gent... Ceuta és Espanya. Queramos o no,
0: de Ceuta, moment, sí.
2: Ceuta és Espanya.
1: De moment,
2: per molt que li pesin en Hassan i en Mohamed, igual que el poble, igual que Inca, igual que Manacà.
1: Una cosa.
2: I, però me refresc que la gent que està allà m'ho va dir, diu, Juanra, és que no sabeu ni... No, i jo dic, és que això és culpa de que el govern actual de Pedro Sánchez Pérez Castejón ha abandonat a Ceuta. I no tenen nassos de fer el que haurien de fer, que si...
1: Ha abandonat Espanya.
2: Espanya, tot Espanya. Tothom.
1: Però mira, una cosa és curiosa. Tota l'esquerra, aquí, per exemple, hi ha altres indrets de la península, però aquí, per la zona, tenim manifestacions cada dia o cada moment, manifestacions, no en el carrer, sinó en el mitjà de comunicació, de que és insuportable la pressió humana, poblacional,
0: sí.
1: Aquí, a Balears, pels turistes, perquè no, que no pot ser, és que nosaltres ja som un milió i si encara en venen més, i tot, per tant. I en canvi no vols, cap manifestació de tota aquesta tropa, diguem-ne a Ceuta. A Ceuta són 70.000 i li han entrat 70.000, li han duplicat la població, de repente, de noche a mañana. Amb una diferència, els turistes venen a fer gasto i aquells venen a dur-se el calent. Aquells venen a dur-se, perquè gasto no en fan, això no en fan.
2: I a drinquir.
1: I no veig jo els de més... és de més cap allà i és de la izquierda, més a la izquierda, tal, sortit i diguent, escoltin, és que què està fent en Pedro Sánchez en tota aquesta crisi? Avui és curiós, no sé si heu vist, surt una enquesta...
0: De 40 dB.
1: En el país. En el país.
2: Sí. En el país, que no són sospitosos. ¿Eh?
1: Valoració de l'actuació de Pedro Sánchez en la crisi. Un 9% diu bien. Un de 8 regular, un 13 mal i un 50 molt malament. O sea, molt mala i molt mala, 63%. En qui dona la culpa? El 21% dona bastanta de culpa i el 68, o sea, el 89% dona la culpa
0: quasi un 90, a Marroc. Quasi un 90%
1: a Marroc. Sí. Bien. Feijó y Vivas acusan a Marruecos de lanzar un ataque sobre Ceuta para conseguir algún tipo de cesión de España. Pero después, surge una otra noticia. El PP y Vox superan por primera vez el 50% del voto en plena crisis migratoria. Todo eso, antes de eso, lo arreglará. Un día de aquellos, lo arreglará.
0: Sí, que veo está a punto de caure una enquesta.
1: Por eso, que me van a telefonar per primera vegada aquesta setmana, que era divendres, mira, le llamamos porque ha sido elegido para hacer una encuentra del CIS. Tiene un momento, digo, no, olvídese. Yo lo que ponga Tezanos, ya está. Para esto no hace falta que me hagan perder el tiempo. Ah, perdone, muchas gracias. No, hombre, no. Perquè tinc que contestar al CIS i també t'hi posen
0: el que li vulgui. Perquè després faci el que vulgui, clar.
1: No, per testeig, em veig un altre, sí. Contesto totes les enquestes habitualment, que m'ho fan. A vegades perdo una hora, perquè són 5 minuts, i escrius, sí, escriu, sí, i tal. Sí. No, per al CIS, perquè posi testant el que vulgui. Anda allà, que li demani la veïnada de baix. I també t'hi a mi que m'ha de venir a perdre temps.
0: Per a la dada curiosa d'aquest 50% de PP i Vox, que superaria de llarg en el PSOE, bueno, tot el bloc d'esquerres,
1: sí,
0: que queden crec en un 36% de tot els vots en el cas que hi hagués eleccions ara mateix.
1: Exacte.
0: Vull dir que és un, són 14 punts de diferència.
1: Exacte. No, no.
0: És una diferència abismal, la veritat.
1: La veritat que s'ha bufetada.
0: Vull dir que tots els mitjans de comunicació, tant d'una línia editorial com d'una altra, han coincidit en aquesta, en aquests 7 dies amb les xifres de les enquestes.
1: Sí. No, la bufetada, serà històrica. La bufetada serà històrica que s'apareguera. No sé qui és que publica avui de, ah, he de fer report també, l'enquesta he de fer report, que en el PSOE li torna a baixar, i li dona un màxim de 98 a 100 diputats.
0: Que això va ser els escons aproximadament amb en Rubalcaba.
1: La bufetada és
2: important.
1: És important, clar que sí.
2: Això és una castanya, però a tots els nivells. I després, lo que te, i ningú, i a nivell intern, ningú de les cabezas pensantes, per no dir una altra, una paraula més heavy, per no dir espanyaguados, vejava dir, espanyaguado, la metra sevillos correveidiles, a sueldo de tota aquesta gent, pues no te diu, no diuen res, i com i
1: el que han de dir?
2: No diuen res, diguéssim, i en canvi en els militants que no estamos al servicio de demanar explicacions i simplement te coaccionen.
0: Però aquí
2: te coaccionen, se teva
0: quin punt té aquest poder en Pedro Sánchez de tenir tots els seus subordinats.
2: Ahí estamos.
0: Callats. Que quin tipus de d'amenaça els hi veu llançar perquè quedin callats?
1: Bé, la política...
0: Exceptuant un parell de casos.
1: Sí, no, la política és molt covard. La política és molt covard. Actualment, evitem-nos d'aquella política de l'espírit de la transició. Evitem-nos d'aquells polítics. De les patas negres ens podem oblidar, vamos a les patas blanques estos d'avui en dia, de tots els partits. Són molt covards i no s'enfronten mai en el poder, mai s'enfronten en el poder, perquè a ver si a lo tonto conseguiré algo alguna vez, me darán algo alguna vez, i no xerren i no se planten i no diuen basta, no diuen basta.
2: Jo lo que
1: això
2: dic...
1: sol ser de tots els partits.
0: Para.
2: Jo dijous els ho vaig dir en Jaco i en José Antonio. Dius, a mi ara sí com estàs PSOE avui en dia? Com? Ara venen les eleccions en els maig aquí a Balears. Com volen que jo, com un militant de base que no pinto nada, me venguin els quatre abraza farolas, la metraseillos i correveidiles, Juan Requecer campanya, dic jo. Jo vaig dir, dic, jo no, jo i ho pens, i ho dic, no pens donar sa cara per en Sánchez ni per Rosarito ni per Negueruela ni companyia. No pens anar a cap taula, perquè no vull que la gent està a una taula, el primer que no es diran són un poques vergonyes.
1: No,
2: prefere que ho diguin en els que estan tocant moqueta.
1: Bueno, però tu dius això i tu faràs això. Però molt dels altres no ho faran.
2: Per què?
1: Molt dels altres no ho faran perquè uns...
2: Perquè són someres.
1: No, uns perquè duen el socialisme a dins d'escò i més que a dins d'escò en les tripes.
0: Sí, però, perdona, Sergi, però aquestes persones que són molt respectables, perquè en conec molts que són socialistes que ho duen a la genètica, en veure com tenen un líder, un secretari general que de Partit Socialista no queda res, el Partit Socialista que hem conegut, encara no sé que recolzin en aquest
1: Jaco,
0: personatge
1: no, però Jaco.
0: Per molta fidelitat que tinguin a les sigles.
2: Ahí estamos.
1: Però bé, una cosa, bé, és que no havia acabat la qualificació. Perquè, efectivament, hi ha que voten en socons, els budells, això d'això. Però per votar també hi ha que aplicar el cap.
0: Mente fria, no?
1: I hi ha socialistes, gent socialista, que ho du a la genètica, en el seu gen es duen el socialisme, però raonen, però raonen. I diuen, jo som socialista, crec socialista en el socialisme. Cada dematí m'aixec i som socialista i m'acolc com a socialista. Però jo no puc recolzar en aquest poca vergonya. Hi ha gent que ho fa, molta. I ho veurem, el mes de març d'enguany, quan hi ha generals, ho veurem. Bueno, si no ha declarat l'estat de secció...
0: El mes de març,
1: perquè després, no mos, bé, després seguirem. Però ho veurem, que hi ha gent que ho raona. Però hi ha gent, i sobretot gent major, gent de una certa edat, que no ho emplea. Emplea el rojo i el azul. I jo, antes de que vengan los nacionales, vengan los herederos de Franco y lo tal, tal, votaré socialista. Y punto. Y punto. Y ya está.
0: Que és el discurs actual del govern.
1: Que és el discurs del govern. No mos ajuda molt les eleccions a Alemanya. No mos ajuda molt a la Sajonia, però bueno, no ajuda molt. I el que t'anava a dir, eleccions a març, i... jo sé què pensant, i mira que fa estona que vaig dir que seria febrer, març, eleccions, jo sé què pensant que les farà.
2: Té fins a agost.
1: Ell té una teoria. Després de mi, el caos. Ell vol aplicar la teoria de la tierra quemada. Por ahí donde paso yo, no vuelve a crecer la hierba. I diu, muy bien.
2: I vols factible que sigui capaç de declarar un estat d'alarma?
1: No, ja, home, seria molt heavy. És un animal.
0: És capaç de qualsevol cosa.
1: Sí, és un animal. Ja ha estat 40 dies tancat. Ha estat 40 dies tancat.
0: Per això.
1: Bueno, i ja veiem el resultat dels 40 dies. Sí. Ja començam a veure atacant el PP a Vivas, en Vivas i tal qual.
0: I anar a ser autis.
1: Carregar les culpes, tal. Però, com ell aplica aquesta teoria de la terra cremada, pues muy bien, los míos 70 y pico ayuntamientos se manifiestan en contra de lo que yo había dicho. Me saqué este muñeco de mi mocín en paje diciendo esto, que ets únic que guanyes a l'eleccions, ets únic que guanyes realment de PSOE.
0: I es balla de Lleó que també
1: va... però se vais a cagar ahora. Ahora me voy a enfrentar a las elecciones. Me van a destrozar, pero se van a cargar al Partido Socialista. Y en las elecciones también autonómicas vais a perder todavía más vosotros. Vais a perder todavía más vosotros. No te extrañe, porque es un tío que está tarat. Y además emplea revanchisme, sodi, emplea todo eso. Es un sociópata de llibre. Ell se'n fot del mal que pugui fer tot.
0: Molt d'analistes psiquiàtrics.
1: Ell només pensa en ell. El seu propi benefici. Mira, ja no xerra ni del seu germà. Era adoptat, què? No era ni germà seu. Era igual, tal i dona.
2: De sa dona, què deu dir?
1: I sa dona, pues tampoc, no serà dona seva, ja ho veuràs. Me casaron a la fuerza, jo no quería. Sí, en un moment, no, si és necessari. Sí, perquè és aquesta persona dolenta. El panorama és difícil. Però empleen tota l'artilleria. Una artilleria... I ho veiem a les tertúlies. Jo m'apos dels nervis. Perquè entren en un debat, però jo no hi veig. Perquè el pobre Marlaska, perquè no li passaron l'informe de la Policia Nacional. Bé, anem a veure. No le pasaron el informe de la Policía Nacional y hasta todos los jutges, tribunales, los Consejos Generales de Poder Judicial, de la Audiencia Nacional, todos le han dicho...
0: Es una decisión de la jutgesa.
1: Efectivamente, no tiene por qué pasártelo. Y además tú lo has aplicado en otras ocasiones cuando tú eras juez. Lo aplicaste en otras ocasiones. Pero es que además nos posan como motos, se posan como motos. ¿Por qué este informe se lo tendrían que haber pasado para poder actuar? No, aquí este informe. Se fa dues setmanes després
0: sí.
1: O sigui, la jutgessa, dues o tres setmanes després de que ha succeït l'assalt a Ceuta, demana a la policia que faci un informe. Dues setmanes o tres setmanes després. I la policia, secret, i la policia fa aquest informe.
0: si aportant a més a més les fotografies, que clar,
1: des mitjan de comunicació, además de fotografies dels mitjans.
0: Efectivament. Com volen Marlaska que li passin l'informe policial abans d'aquesta invasió?
1: Claro. Si se fa després.
0: Que vols que te presenti, bueno, que te presenti unes fotografies abans d'aquesta invasió, però ja veient que, com estan invaint a Ceuta.
1: Però fixa't una cosa, però és que estan utilitzant aquest...
0: I la gent s'ho creu.
1: Aquí està. Ells fan aquest relato i la gent entra a discutir. A les tertúlies, en tertulianos bragaos, en tot, entren a discutir amb aquest tema. Quan és tan senzill com... Escolta, què més dona que li donin o que no li donin? Si aquest informe arriba a la jutgessa un mes després de que ha succeït tot, que és dia antes li haguessin tingut que donar a ell. Bueno, i que, de què hagués servit?
0: Sí, bé, ja està fet.
1: Si els 70.000 o els 80.000 ja havien entrat. Però ells conformen un relato, conten un relato, monten un relato i de zona. Quan surt és poca vergonya i diu que la culpa és de Rússia i d'Israel, l'extrema dreta i tal. I després no compareixen al Parlament, perquè això no és una compareixença. Això és un insult a la intel·ligència i un insult en el Congrés dels Diputats.
0: I efectivament.
1: I surt allà i diu, bueno, nosotros no queremos acusar sin pruebas. Ya veremos lo de Marruecos. Y lo de Rusia y Israel sin pruebas. Sin pruebas. Pero sí que los acusas. Y santo sort que no va a donar la culpa de Trump. Es igual, le debía guardar para el postre. No, porque donar la culpa de Trump es donar la culpa de Marroc.
0: Claro.
1: Tenía que juntar los dos. Entonces, va a dejar esta ecuación, la va a dejar de fuera. Però tenim aquesta...
0: Jo la setmana passada, i ja ho van comentar aquí també, quan va sortir la compareixença d'en Pedro Sánchez, i abans inclús dient que la culpa era de les xarxes socials promogudes per l'ultradreta, Israel, Rússia, clar, jo demanava, on són les proves? ¿Dónde están las pruebas físicas? Enséñamelas. Capturas de textos diguent no i promoguent la invasió.
1: Ell no ho necessita, això. Ell no necessita. Ell només ho necessita quan no diuen el que ell vol. Entonces sí que se necessiten proves. Però mentre ho digui el rei sol, pues no passa res. No passa res. Com dir que fa 20 anys que no ha anat, després ho han matisat,
0: sí, que era un cap d'estat,
1: un rei no havia anat allà, a més d'una forma soberbia, xula, imbècil, perquè tu has anat perquè havia un assalto i vas tenir que anar, perquè si no, de què haguessis anat a Ceuta? Però bueno, és igual. I d'allà te'n vas anar a la mareta,
0: sí.
1: Que allà era del mateix
0: de... Hi ha dues banyadors de Valles Traje,
1: era per estoviar-se el bitllet d'avion. Bueno, pues fa això de... I ara Motsur va al Parlament i diu que sí, que ja estan preparant per a que vaya el rei allà. Ara ja diuen que esperaran el dia 23 que hi hagi eleccions a Marroc. A Marroc, les eleccions...
2: Les eleccions que són...
0: Sí.
1: Les eleccions a Marroc, que són papa...
0: Papa americano.
1: Bueno, perquè fa cadirotes, per jugar cadirotes.
0: Sí, per fer es...
1: Bueno,
0: es paper.
1: En Franco també feia eleccions. En Franco també feia tot, el tercio familiar i el tercio de sona i tal.
0: I Venezuela també en feia.
1: I sí, i Hitler. Això no és problema, el problema és com les fas. El problema és com les fas. Però bueno.
0: Fem una aturadeta i continuem amb aquest temps de tertúlia. Radio Balear.
3: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano.
4: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano. Can Canoli, Can Canoli, qué bueno. Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, en Santa María. Can Canoli.
5: Cancannoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
4: Restaurante italiano, italiano, italiano.
6: Cancannoli, Cancannoli, restaurante Cancannoli.
4: Qué bueno, Cancannoli, Cancannoli, Cancannoli, Cancannoli, Cancannoli.
3: Italiano, italiano, italiano.
7: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
8: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
9: ¿Quieres vender tu vehículo? Nosotros lo compramos. Cualquier marca, cualquier año, con o sin averías, en cualquier estado. También tramitamos la baja definitiva de tu vehículo en la Dirección General de Tráfico gratuitamente, grúa incluida. Nos desplazamos por toda la isla. No venda su coche sin llamarnos. 603-62-2412. 603-62-2412.
10: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
11: Radio Balear.
9: El matinal, de lunes a viernes, de 11 a 14 horas en Radio Balear, con Jacobo Heredia Vidal. Dinámico, saludable, cercano, creativo, extraordinario, interesante, entretenido, divertido, didáctico. Hostelería, turismo, enología, gastronomía, deportes, cultura, formación. Si quieres participar, ponte en contacto con nosotros en el WhatsApp 689-87-6880 o por correo electrónico a redaccion@radiobalear.com. El matinal. Síguenos en www.radiobalear.es/directo.

0: Seguim en aquest temps de tertúlia, mos queden 7 minutets en la compareixença d'en Pedro Sánchez. El passat dijous en el Congrés, supos que vau tenir també l'oportunitat de veure les imatges d'Ana Margarita Robles.
1: Sí.
0: Que no va aplaudir i cap piu, cap acotat.
1: Ui.
0: Va ser l'única de la bancada del govern que no va...
2: De la bancada socialista.
0: Socialista del govern, perquè fins i tot els seus socis de govern, Sumar, li demanaven explicacions. I bé, és que tots els grups polítics en el Congrés li demanaven explicacions. L'únic que defensaven el que havien fet eren ells mateixos, el govern, la part socialista del govern espanyol.
2: Jo me lo como. Bueno, la Margarita Robles, és que ella sempre ha estat el verso libre de que govern, però el que va fer, pues, com ella mateixa va dir, és que va voler demostrar que també se puede discrepar. També se puede discrepar. Bueno, jo crec que era més que també se puede discrepar. Jo crec que el missatge era més fort. A més, lo paradójico del tema és que se seuen plegats amb Marlaska i ella. Jo no sé com te pots seure allà amb una persona que estàs enfrontada completament.
1: És
2: un partit, és un govern de tragadera.
0: Dos jutges enfrontats.
2: Sí, és un tragassapos. Un tragassapos.
1: Hi ha una persona d'insecuació aquesta, que jo a les altres ho demanava, en José Antonio, i és, i ho parlava també amb en Jaco, és Naina Calvo. Ets secretari d'Estat de
0: Interior.
1: La número 2 d'en Malasca.
0: Que no s'ha pronunciat.
1: No s'ha pronunciat, no ha dit res, està amagada...
0: O no li deixen dir res, perquè clar, també seria interessant veure en quina posició està, encara que segurament diria que està... Diria que estarà, que la feina que s'ha fet des del Ministeri d'Interior pues s'ha fet bé, així en públic,
2: Sí.
0: Però a porta tancada...
2: No sé, jo... És que estirs... El tema era tan gros, perquè un assalt d'un país veïnat a una ciutat espanyola no era perquè sortís una secretària d'Estat. Tenia que sortir el ministre. I el ministre, claro, de la forma que va sortir, se va cremar. Ara no pots anar traient a d'altres perquè se va cremar. Perquè immediatament ja hi va sortir com a el Salvador de Ceuta i se va dur les bufetades, però en la mà, plana.
0: Sí, en 48 hores estaria tot aclarit.
2: Sí, efectivament, ja hi ha la normalitat, i la normalitat. Jo no sé, tampoc ha sortit el secretari d'Estat de Defensa, ni ha sortit, no, això ja era de primeres espades. El tema és que ja era de primeres espades. Hombre, no els motxoca, perquè és una mallorquina.
0: Clar.
2: Perquè és una mallorquina, però... escolta... lo fotut que té el Ministeri d'Interior no és Naina Calvo, és en Marlaska. I és en Pedro Sánchez. Això és el problema que tenim. I el Marroc.
1: I el que deu tenir Marroc... perquè en Sánchez jo seré un poc bruto, mai si el tenen agafat els collons amb els Pegasus.
2: No ho sé, és que no ho sé, no.
1: És que m'està greu ser bruto, però surt així.
2: Si fos un tema de Pegasus, anirien a per ell. I m'explico, ells poden fer el que han fet, estigui en Pedro Sánchez o estigui en Sun Corda. poden enviar-te. L'única diferència és que si hi ha en Pedro Sánchez, mirarà cap a un altre costat, i si hi ha un altre, tindrà 50 policies a la frontera, i per aquí no passa ni Dios. I per aquí no passa ni Dios. Jo no crec que sigui perquè tinguin coses, sinó perquè ha vist la debilitat d'aquest govern. Que aquest govern fa el que sigui per mantenir-se en el poder. I a tot d'ell, pues, sap que si li demanem a Sàhara, li donarem a Sàhara. I si li demanem a Ceuta i Melilla, bueno, pues no l'hem donarà de moment, però ja veurem. A Sàhara, que tornarem a tenir un problema en 4 dies. Perquè Sumar ha obligat a que se voti en el Parlament, en el Congrés, diputat, la llei per la qual se doni el DNI a els saharauis, com a ciutadans espanyols. Ja tornarem a tenir un problema. Marroc se pujarà per les parets,
0: Sí.
2: I això s'aprovarà, perquè Sumar està per ello, bé, tota l'esquerra està per ello, tota l'extrema esquerra està per ello, i el PP també li donarà. I el PP també li donarà. A lo millor se trobaran amb vots, i això sabeu que no, però tornaran a perdre. I tornarem a tenir un problema. I tornarem a tenir un problema el dia que vagi el rei. Perquè que poca vergonya, que viu a un àtic de París,
0: sí,
2: 355 dies en l'any, viu a París, s'ofent perquè el rei d'Espanya vagi a unes ciutats espanyoles. No s'ofent perquè vagi en Pedro Sánchez. Bé, jo tampoc no m'ofendria, perquè vagi en Pedro Sánchez m'és igual. S'ofent perquè vagi el rei allà. Ja se va emprenyar perquè va anar com a príncipe. Quan se va quedar,
0: sí,
2: ja se va emprenyar. Ara, imagina't, ara que vagi a la zona. Però mentrestant, ell està a un àtic de luxe a París, un dels tants que té, un dels tants que té. Ja. No sé, ja veurem.
0: Ja veurem. Ho deixem aquí, Segis, gràcies.
2: Perquè vol home.
0: Sí, arribant los chicos informativos.
2: I bones festes de Gràcia.
0: Igualment.
2: De la Mare Déu de Gràcia.
0: Juan, que t'escoltant d'aquí uns instants amb els esports. I a vostè demà dimarts a partir de les 11, un nou matinal. Ara notícies. Adeu.

0: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca.
1: Que vendré a cercar.
0: Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes les poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa y tradición. ¡Te esperamos!
2: ¿Quieres vender tu vehículo? Nosotros lo compramos. Cualquier marca, cualquier año, con o sin averías, en cualquier estado. También tramitamos la baja definitiva de tu vehículo en la Dirección General de Tráfico gratuitamente, grúa incluida. Nos desplazamos por toda la isla. No venda su coche sin llamarnos. 603-62-24-12 603-62-24-12.
3: Santa Margalida es vesteix de festa. Arriben les festes de la Beata 2026 amb música, tradició, cultura i moltíssims actes per a tota la família. Pagesos, carrosses, xeremiers, dimonis, música, festa i molta emoció. I el gran moment arribarà diumenge 6 de setembre amb la tradicional processó de la Beata a partir de les 9 del vespre pels carrers de la vila i en la trencadissa a la plaça de l'Església. I després la festa continua amb la rebel·la a la plaça de la Vila. Santa Margalida celebra la Beata. Viu-la, participa-hi i fes poble. Beata 2026. Tradició, emoció i festa.

0: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.
1: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler, per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam!

0: Santa Margalida es vesteix de festa. Arriben les festes de la Beata 2026, amb música, tradició, cultura i moltíssims actes per a tota la família. Pagesos, carrosses, xeremiers, dimonis, música, festa i molta emoció. I el gran moment arribarà diumenge 6 de setembre, amb la tradicional processó de la Beata a partir de les 9 del vespre, pels carrers de la vila i en la trencadissa a la plaça de l'Església. I després la festa continua amb la revetlla a la plaça de la vila. Santa Margalida celebra la Beata. Viu-la, participa-hi i fes poble. Beata 2026. Tradició, emoció i festa.
1: ¿Quieres vender tu vehículo? Nosotros lo compramos. Cualquier marca, cualquier año, con o sin averías, en cualquier estado. También tramitamos la baja definitiva de tu vehículo en la Dirección General de Tráfico gratuitamente, grúa incluida. Nos desplazamos por toda la isla. No venda su coche sin llamarnos. 603-62-24-12. 603-62-24-12.
2: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam!

0: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca.
1: Que vendré a cercar.
0: Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes les poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
2: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
3: Santa Margalida es vesteix de festa. Arriben les festes de la Beata 2026, amb música, tradició, cultura i moltíssims actes per a tota la família. Pagesos, carrosses, xeremiers, dimonis, música, festa i molta emoció. I el gran moment arribarà diumenge 6 de setembre, amb la tradicional processó de la Beata a partir de les 9 del vespre, pels carrers de la vila i en la trencadissa a la plaça de l'Església. I després la festa continua amb la rebel·la a la plaça de la Vila. Santa Margalida celebra la Beata. Viu-la, participa-hi i fes poble. Beata 2026. Tradició, emoció i festa.
4: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.